0: A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho. Ràdio Lleida, Cadena SER.
1: Et costa mantenir la concentració? Les noves lents ClearMind de Face estan dissenyades per oferir una visió extremadament clara i reduir l'esforç mental. Informa-te'n a FederOptics 1986, els teus teis, Vision Expert a Lleida, a l'Avinguda de les Garrigues 13 i al carrer Lluís Companys 10. Visió clara, idees clares amb les lents Face ClearMind. Els beneficis poden variar segons les necessitats visuals individuals.
2: Si pensaves que ho havies vist tot aquest estiu, arriben les segones rebaixes al nostre concessionari oficial. Aconsegueix el teu Volkswagen d'ocasió, gerència o quilòmetre zero, amb condicions de finançament irrepetibles i entrega immediata. Unitats superlimitades. No ho deixis escapar. Aquest agost les teves segones rebaixes són aquí. Vine abans que volin. Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Volkswagen a Lleida. Ara també a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor, del grup Nayox.
3: Lamine, Cubarsí, Joan Garcia.
4: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
3: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
4: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
2: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
5: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.

0: Es una pel·lícula busy friendly, oi que sí, Estel Díaz, directora a Fuego, i m'agrada molt que aneu en, que vagi en bici, la protagonista. Zoe Bonafonte, com estàs? Hola.
1: Hola, què tal? Molt bé.
0: Vas en bici habitualment, tu, per la vida? A Madrid, que
1: home,
0: és on vius, o no?
1: Hòstia,
0: Madrid,
1: Madrid
0: és molt fotut,
1: complicat.
0: Eh? És molt perillós, Madrid.
1: Sí, és
0: Madrid.
1: Molt fotut. Sí, les meves amigues que van en bici per Madrid s'han ficat unes hòsties amb la bici. No, a Madrid no pots anar en bici. Mm. O sigui, sí pots estar al bicimat, però és més perillós. A Barcelona està molt més adaptat.
0: Zoe Bonafonte encapçala un repartiment que compta amb Ruslana, que debuta també al cinema com a actriu, Marc Soler i d'altres. A veure, Estel, tu i el ball, què?
2: Jo i el ball, ara...
0: Tu balles?
2: Jo no ballava. Evidentment, la pel·lícula, he fet un petit intent per descobrir que, efectivament, no és el meu, però sí que he descobert que m'agrada moltíssim i que és una pena que potser la dansa no sigui la disciplina que més es representa l'audiovisual o que més tenim propera a nivell cultural a Catalunya. No sento que sigui una cosa que es promogui prou per tots els públics i estaria molt bé que es fes més.
0: Zoe, eres de les aquelles adolescents que es filmaven tot el dia fent coreos per TikTok o...? O quina relació
1: no.
0: tens tu? No ets d'aquestes.
1: Que va, no. I al revés, he estat una persona una mica vergonyosa per aquestes coses. Però sí, jo de petita ballava una mica com perquè m'agradava i ho feia així super amateur. I és veritat que ho vaig deixar perquè tampoc se'm anava superbé.
0: Què feies? I
1: una mica de tot, la veritat, però feia sobretot funky, hip-hop, una mica de jazz també.
0: O mira, sí, com en Soler, no? Com el personatge de Marc Soler, que fins i tot sap ballar claqué.
2: Exacte.
1: Sí, ho fa tot. Jo sí que anava provant, sobretot em vaig quedar més amb el hip-hop i el funky, però és el que dic, no se'm donava superbé, però m'encantava veure-ho, m'encantava anar a les classes i vaig deixar una mica, i després per la pel·lícula vaig haver d'aprendre estils que no havia ballat abans, llavors això va ser molt guai.
0: Ha suat més aprenent a ballar o a cantar, perquè la Zoe, recordem, ens va regalar aquella cançó final de El 54, aquesta interpretació que li va valdre...
1: El 47,
0: el 47. El 54 és Estudio 54. Les meves neurones han fet aquesta connexió. La discoteca Baile 54. No, el 47.
1: Toma.
0: Perdoneu. Doncs això, nominada al Goya i al Gaudí per aquella interpretació. On ha suat més?
1: Home, ballar ha estat força complicat perquè teníem poc temps de preparació. Al final ha estat difícil en aquest sentit perquè... Era el meu personatge, per exemple, no només ballar un estil, ballar més de tres a la pel·li. Llavors també era com, he de diversificar i posar-me no només amb el clàssic, sinó també amb l'urbà i amb el, no sé, ballar diferents coses. Llavors havia de diversificar i era complicat. Tot i així dic, cantar crec que em va ser, no sé si més complicat, però em va espantar més. M'espantava molt més perquè allà sí que jo era una novata i no havia cantat mai davant de ningú.
0: Doncs ara ja ho tens tot, home, ja pots fer teatre musical, si vols.
1: M'encantaria, m'encantaria.
0: Sí o no?
1: Sí, tant de bo que t'escoltin.
2: Aquí queda dit.
0: Ball, adolescents, aquests són els ingredients, i moltes coses més que ara en parlarem, són els ingredients d'aquesta òpera prima de l'Estel. Veient la pel·lícula dius, tu voldries, me preguntava a mi mateix, tornar a l'adolescència, amb tota aquesta intensitat. No sé, tu que estàs com aproximant-te molt a aquest col·lectiu, no només amb la pel·li, sinó amb sèries que has dirigit i tal.
2: Jo no hi tornaria.
0: No hi tornaria.

0: tu que estàs com aproximant-te molt a aquest col·lectiu, no només amb la pel·li, sinó amb sèries que has dirigit i tal...
1: Jo no hi tornaria.
0: No hi tornaries.
1: No hi tornaria, però penso que...
0: Ho vas passar malament o què?
1: Bueno, crec que cada cosa té el seu temps. Va bé per passar-hi una vegada i ja està, perquè tot s'aprèn. Vull dir, al final tot és una evolució, no? El que sí que crec que és important és que no ho oblidem, que ho tinguem al cap, no? Que no voler tornar no és en cap cas... oblido una altra cosa i passem pàgina. I crec que la pel·lícula una mica està enfocada des d'allà, la vam enfocar des d'allà amb la guionista, no? Com érem nosaltres quan érem adolescents. Tenim la sort d'haver-ho viscut, realment, i de poder-ho recordar, i té aquesta perspectiva.
0: La Zoe fa literalment dos dies que era una teenager. Sí. No tens temps d'enyorar-te, imagino, no?
2: No, que va, que va.
0: És veritat que sou, això sí, d'una generació de joves que, malauradament, heu hagut d'encarar un augment dels problemes de salut mental, i aquest és un dels temes de A Fuego.
3: Tu hermano bailava tan bien.
4: Era el mejor.
5: Bueno, ¿y tú qué? ¿Tú no bailas?
4: Es que lo he dejado.
5: ¿Por?
4: Aya. No le cuentes a nadie que Nico era mi hermano.
6: Aya.
4: ¿Qué pasó esa noche?
5: ¡Para la música!
4: Lo siento mucho, Lolo.
5: Pero el caso es que aquí todo el mundo nos hemos callado algo.

0: músic, com que té la peli, també en parlarem, eh?
1: Bé, però anem a... Anem al moll de l'os, no? A explicar l'argument. La Lola, el personatge de la Zoe, arrossega una pèrdua, la mort del seu germà, ballarí de clàssica, i ella vol saber, perquè hi ha coses que no li acaben de quadrar, un tema de drogues, no ho veu clar. Que se't mori algú proper és fotut, tinguis l'edat que tinguis, no, Estel? Però, clar, jo pensava, potser en aquesta edat, tan joves, adolescents, potser les seqüeles, al final, es poden allargar més, o...
2: Sí, jo penso que s'ajunta, evidentment, aquest fet totalment traumàtic per la Lola, amb una edat, un període que estàs experimentant moltes coses per primera vegada, les emocions se't revolucionen una mica com el cos, no? Que et creix una cama més ràpid que l'altra, no sé què.
1: El bigotillo, tot això, no?
2: Exacte, sí, jo penso que això també...
1: Canvia la veu.
2: Pues tots aquests canvis, tota aquesta cosa que t'has d'anar adaptant com ràpidament i sense... Bueno, pues és l'època de les primeres vegades. Jo penso que tota aquesta revolució emocional que podem tenir al cap, que hem tingut tots al cap, penso, a l'adolescència, se li ha ajuntat a la Lola amb aquesta intentar entendre el que ha passat, intentar superar-ho a través de això de la comprensió, no? És el camí que intenta fer ella. Clar, per això és extra difícil.
1: Sí, i de pas a veure si ella també s'arregla una mica, perquè clar, en les escenes inicials, Zoe, trobem una Lola destrossadíssima, que no para de pensar en el seu germà, que el visita cada setmana al cementiri. No?
3: Clar, és també una mica la pel·lícula part d'un dol, part d'un moment molt concret a la vida d'una persona, no? La pèrdua del seu germà és una cosa molt important per la pel·li i per ella, no? I llavors també volíem trobar una mica aquesta cosa també difícil dels dols, de que hi ha una cosa de supervivència, de dir, tampoc vols estar plorant a casa tot el dia, però és una mica inevitable. Llavors ella surt, després ha estat un any sense estar amb les amigues, sense sortir a fer coses, i també és una mica el procés de tornar a sortir al món i tornar a fer coses, que és el que intentàvem retratar, no?
1: Sí, i aquest impuls de saber què deia jo la porta al búnquer. Amigues, què és el búnquer?
2: El búnquer... Sobretot és un espai de les amigues, com deia la Zoe. La Lola es retroba amb el que vol dir tenir amigues, no? I que t'acompanyin. O sigui, és això, l'essència és aquesta. Ara, com es tradueix? Amb un col·lectiu, un grup de gent que s'ajunten allà a ballar, en la seva manera, en els seus termes, com ells volen, i hi ha un punt de provocació, un punt de perill, un punt d'irreverència, no? Com que és...
1: Per començar, està en una zona ocupada, o sigui, en un lloc ocupat.
2: Exactament, no? Exactament. Clar. Per mi havia de ser, sí, algo així, no? Com tenir aquesta cosa, com que realment el que dèiem de l'adolescència també és un pas a l'edat adulta, és com ressignificar-te. Llavors dius, vale, doncs vaig a ressignificar-me fugint de tot el que està establert, no? I llavors té una mica de tots aquests elements, algun que hi ha molta música.
1: I ballen, però també es desfoguen. Treuen la bilis i tot el que porten dins, no? Clar, sí. I jo anava veient la pel·li i aquestes escenes i deia, hòstia, tan poderós és el ball, pot arribar a ser-ho?
2: Sí, per mi té aquesta com... És

0: el vius al cos, no? El Marc Soler també ho comentava molt. El ball és una cosa que connectes amb el cos, que la portes a sobre, que en qualsevol moment la portes a sobre. Té una cosa molt immediata, no? És d'aquest tipus d'arts. I llavors, clar, vull dir, a la que comences a deixar una mica l'emoció, se't mou amb el cos mateix, no? Està com connectat directament. No sé com ho veus viure tu, Lola. Zoe.
1: Sí,
2: jo a tot dic que sí. Que depèn molt del personatge, també. Aquest és un tema que parlàvem aquests dies, que hi ha personatges més performatius a la pel·lícula. Per exemple, el personatge de la Ruslana, de l'Omar, són personatges que ballen per ensenyar a la gent, per demostrar. Però, per exemple, el personatge tant del Marc com el meu, o sigui, ballen des d'un lloc de necessitat d'expressar tot allò que no poden en el seu dia a dia, no? Totes aquestes emocions que tenen, que no saben què fer amb elles. Llavors, també era molt maco entendre el ball com a mitjà d'expressió. I això ha estat un repte, però també una cosa molt, molt interessant de fer, perquè les escenes de ball són quasi com converses. O sigui, hi ha una, per exemple, amb el Marc, que és una mena de seducció arrel de la dansa.
1: Sí, aquella que salten les guspires allà i... Hi ha un incendi de cinquena generació, que en diuen ara.
2: Home,
1: en diuen ara,
2: sí, sí. Però són com converses. Els balls són... I fins i tot el búnquer també, els balls que hi ha a la pista de freestyle, també són converses, són com discussions, fins i tot, entre gent, saps? O sigui, és guai, és una manera de comunicar-se, també.
1: Això ja t'ho portes a casa. I què anava a dir? Escenes aquestes que són dificilíssimes de filmar, no? El ball o què?
0: Sí, i a la vegada molt disfrutables. A l'hora de rodar-les es veiem encara ja des de guió. Per nosaltres havia de tenir un significat cada seqüència de ball, i llavors cada cop que en teníem una li donàvem, pues això, el personatge està vivint això, ara expressarà aquesta altra cosa i tal. Llavors, tota la resta d'apartaments s'hi van anar sumant, i això fa que quan ho vam rodar anàvem ja tots molt coordinats, tots sabíem el que anàvem a fer, perquè si no, no ho haguéssim pogut, no ho aconsegueixes tirar endavant.
1: Per cert, n'hi ha de búnquers reals?
0: Aviam, està una mica basat en situacions i espais que jo m'he trobat a la vida real. Al final, no, tampoc és que ens haguem inventat gran cosa, però hi havia l'antiga Massana, aquí a Barcelona, no sé si la coneixes. L'antiga Massana era un espai que va ser a la Massana, en aquest moment com de recol·locar la Massana d'un espai a un altre, va quedar un espai buit, i va un col·lectiu que el va ocupar, i feien, des de classes, de nivell d'interacció, de llengua i de més, però també feien moltes festes i espectacles amb un contingut molt polític. I jo això ho vaig arribar perquè formo part d'un col·lectiu que es diu Futuroa, que organitzem concursos drag. I si bé no tracta del ball, sí que tracta de tota aquesta cosa política que pot tenir l'oci, no? L'espectacle. La Brigitte Basayo té la frase aquesta de que lo petardo no te quite lo político.
1: Sí.
0: I nosaltres seguim una mica això i vam voler-ho portar a la pel·li. Vull dir, realment, tant de bo existís un espai literalment com el búnquer. Potser no hi és, però hi ha molts altres petits espais gestionats amb molta gent ballant a tot arreu o creant oci polític, no?
2: Va ser molt guai perquè l'Estela ens va invitar a veure Futuroa i va ser com un primer contacte amb el que era el búnquer, no? De sobte dir, vale, ara entenc l'energia que es crea, ara entenc el que hem de replicar. Després tampoc va ser gaire difícil crear aquesta energia perquè teníem una figuració i uns ballarins que... ens van donar tot. O sigui, l'energia de la pel·lícula és gràcies a unes ballarines que estaven allà donant-ho tot i creaven com una comunitat i un bon rotllo que això es va agrair moltíssim.
1: El búnquer, que encara no hem dit, que la pel·lícula està situat a les Tres Xemeneies, aquesta antiga central tèrmica abandonada, que és un paisatge molt familiar per l'Estel Díaz, em comentava microtancat, perquè ets de Badalona,
0: sí.
1: I per tant el tens allà.
0: Es forma part de l'skyline, no?, de la vida.
1: Doncs bé, com ha estat entrar a dins d'aquest lloc?
0: Va ser molt especial. Jo recordo ja l'últim dia de rodatge que me'n vaig com despedir d'alguna manera, sí. Perquè té una energia, una presència increïble. De fet, el búnquer es diu el búnquer, que pot semblar un lloc petit i tancat, però té una estètica com de catedral, gairebé, de la llum i tot. I és com, sí, visitar, una mica tancar cercle, no? D'allò de que quan era petita ja anava passant per davant o ho veia o així, de cop poder entrar i afegir aquesta narrativa, que una mica és com... que la gent de l'entorn de les Xemeneies se la fa seva.
1: Clar.
0: Això ha sigut com molt, molt bonic, molt bonic.
1: Que per cert, hi ha com una subtrama que la pel·lícula desallotgen els del búnquer perquè allà hi va, en teoria, en pisos de luxe, per si immobiliari, vull dir que les aneu fotent per sota, eh? Les aneu fotent.
2: Sí, sí.
0: És important, no? Vull dir, amb la Zoe, això també ho hem comentat molt aquests dies, amb, i amb tot l'equip. És una realitat que afecta a totes les generacions, perquè potser des de la generació Z no s'ha tractat tant, no?, com els pot afectar i tal, i al final és una cosa com, bueno, doncs ara s'hi troben al món real i apanya't, no? Sense lloc on poder-te reunir, on poder-te ajuntar. Per nosaltres era important ensenyar que aquests espais es construeixen també a través de les persones, no només a través dels espais, i que si ens en tanquen un hem de seguir buscant altres.
1: Que vau passar molt de fred, Zoe, allà.
2: Va passar molt de fred, moltíssim. O sigui,
1: és que és immens, no és que la gent no es pot... Bé, ara sí, hi ha hagut algunes iniciatives artístiques que han permès a la ciutadania d'entrar-hi, però clar, allò és una mole immensa. I aclimatar allò...
2: Era impossible aclimatar, i no només era impossible, sinó que també amb la humitat. Era novembre, anàvem amb roba, per exemple, la Ruslana anava en biquini gairebé tota la pel·li i jo amb pantaló curt, i això era... clar, era una moguda perquè a les escenes no ho notes, però entre escenes estàvem tremolant. O sigui, era una barbaritat.
0: Sí, la veritat és que no ens ho esperàvem abans d'entrar-hi, que seria així, però sí que és veritat que calava el fred i calava la pols, però per sort, jo crec que realment les seqüències en les que hi havia ball ens animaven. De tant en tant, teníem algunes de diàleg que dèiem, mare meva, i llavors venia una de ball i dèiem, bueno, vinga, anem a moure'ns amb la música, ens animem.
1: Estem fent de Descomèdia avui amb l'equip de la pel·lícula A Fuego.

0: el tema central de la pel·lícula que canta Ruslana, que com dèiem abans també debuta en el món del cinema com a actriu. I, Estel, de debò no sabies qui era Ruslana?
1: Jo, de veritat, o sigui, a mi em sonava el nom. Jo sabia que tenia alguna cosa en relació amb Operació Triunfo, però no ho sabia. Mm. I, de fet, penso que gairebé va ser... És gairebé millor per la història, perquè realment la vam agafar perquè va fer un càsting increïble.
0: Tu, quina edició d'OT et vas quedar?
1: Uf, no t'ho sé dir. Amaya i de més... Crec que va ser aquesta.
0: Aquella, no? Sí. Zoe, aquesta setmana, aquí, a Ser Catalunya, al programa La Treva, amb l'Aitana i l'Amparo, deies que et preocupa que persones d'altres àmbits, de fora de la interpretació, aconsegueixin papers gràcies als seguidors que tenen a xarxes. Aquest és un tema que no és d'ara, ja porta anys arrossegant-se.
2: Sí, l'intrusisme.
0: Sí, sé que no ho deies per la Ruslana, perquè de fet lloaves com s'ho ha currat, però per anar més enllà del que explicaves a les meves companyes, no? Què s'hauria de fer?
2: És una molt bona pregunta, perquè jo sí que estic d'acord que per...
0: Ui.
2: L'exemple que posava de la Ruslana és una curranta i des del primer dia es sabia totes les escenes, estava super en predisposició, preguntava tot, saps? Volia ficar-se amb respecte i ella sabia que era una indústria una mica diferent a la seva i havia de fer coses diferents, saps? Però hi ha gent que també m'he trobat que els hi agafen per un... potser una qüestió més estètica o una qüestió de seguidors i després arriben a set i no només no han rebut cap tipus de formació, llavors tampoc saben d'actuar, sinó que a vegades també estan com... que no els interessa realment. Llavors, tenim tantes amigues, tantes companyes que no treballen perquè hi ha un 93% d'atur a la meva professió, jo crec que s'ha de regular perquè al final no pot ser que, havent tanta gent, entri tanta gent als projectes que no... No sé si és que no els interessa, però potser que ni s'han format ni... Havent tanta gent que està preparada per fer-ho. Llavors jo crec que això parteix també de, no sé, per exemple, a Estats Units, al SAG-AFTRA, el que van fer és que tu, per presentar-te als càstings de... als càstings dels projectes que estan com regulats, tu has d'acreditar també que portes anys formant-te. També per això s'ha de fer una formació accessible a tothom, saps? Perquè això també és un tema. Que al final no podem regular-ho si una persona... No, totalment. Si una persona no pot accedir a uns estudis d'interpretació, regular-ho és deixar fora a una població que ha de també poder accedir, si és el que volen fer, no? No sé quina és la regulació, però sí que crec que al final tu no veus a ningú parant-te que no sigui metge, no? I també s'ha de tenir un respecte per la professió, perquè si no sembla que ho pot fer qualsevol, i tampoc és així.
0: Des de l'altra banda, com ho veus tu?
1: Sí, jo penso que sempre tenim la dupla aquesta, que també en realitat l'hem viscut a la pel·lícula, no? De com portar la gent al cinema, però a la vegada fer un contingut de qualitat. Clar. Sembla que això d'alguna manera està renyit, i per mi no. La pel·lícula, al ser una pel·lícula mainstream, amb un esperit mainstream...
0: O comercial, no passa res per això, dir comercial, no?
1: Exacte, ni comercial. Per mi, o sigui, tothom en consumim i tot el valor que té, però que no va per tenir aquesta voluntat comercial ha de tenir menys valor de contingut o de més. Llavors, penso que va una mica per aquí, de cop, doncs podem tenir... Mira, en el cas de la Ruslana, per mi és l'exemple perfecte que comentava la Zoe. Fa interpretació increïble, balla increïble, és la persona perfecta pel paper, i mira, sí. Pues resulta que té seguidors perquè abans ha treballat moltíssim i s'ha fet aquest programa de televisió abans, però penso que hem de fer un esforç per combinar aquestes dues facetes, diguem.
2: Que una cosa no tregui l'altra, que no agafem a qualsevol persona només perquè creiem que mourà gent al cinema, perquè desgraciadament és que no... Ara mateix no mou a ningú al cinema. O sigui, és així. Tu pots tenir de cap de cartell l'Esther Expósito, el Mario Casas, i tot i així la gent no va al cinema. Llavors és com també en això per mi s'ha de posar el focus en que la pel·lícula quedi bé, que les persones que estiguin interpretant aquests personatges siguin les òptimes per interpretar els personatges, i quan una pel·lícula és bona, després el boca orella fa la seva feina. Llavors és com una mica deixar aquesta idea de que per posar gent amb seguidors a la pel·li li anirà bé, perquè no necessàriament és així.
0: I enllaçant-ho, hi ha aquest tema de... Bueno, és una professió molt precària, malauradament la vostra també, la de la interpretació, aquesta intermitència, aquesta falta de seguretat, que s'agreuja amb l'edat, i si sou dones encara més. Sí. Aquesta setmana, no sé si esteu al cas, Marta Rivera, que és una de les grans actrius, sobretot de teatre musical del país, de les més respectades, premiades, ha treballat fa poc amb Antonio Banderas, Doncs ha hagut de penjar a Instagram el seu currículum perquè no troba feina, perquè està sense feina. I diu, si Bette Davis ho va fer, que es veu que Bette Davis va publicar un anunci a Variety als anys 60, quan ja tenia més de 50 i un fotimer d'Oscars, i era una llegenda de Hollywood, però no tenia feina. Doncs, si ella ho va fer, jo a veure si tinc sort i em dóna feina. Sí. Ostres, jo m'he quedat parat.
1: Sí, és, jo crec que té molt a veure amb... Aunque no hi ha, no ens preocupem a fer històries per tot tipus de públics i per tot tipus de personatges, penso. Ja posem el focus en una sèrie de productes que pensem que són els que venen, i en realitat la societat és increïblement variada, bé ho sabem. Jo crec que potser si comencem a fer un esforç per representar això a l'audiovisual, podrem aconseguir... Pues no hi hauria aquest problema, no? Tothom podria tenir feina i tothom podria sentir-se representat a l'audiovisual.
2: I sobretot que no ens oblidem que la majoria de persones que consumeixen cinema, o sigui, la majoria d'espectadors i espectadores del cinema són majors de 60, crec que era la data, no sé com la data en concret, però és també, o sigui, les dones de 60, 70, és que mereixen tenir històries que parlin sobre elles i que només facin de l'àvia, de la mare, de...
1: Sí.
2: Llavors és important que s'expliquin aquest tipus d'històries. Després passa un Casa en Flames, que està l'Emma Vilarsau fent un paper increïble, fent d'una mare amb la que s'ha sentit identificada moltíssima gent, perquè hi ha moltes dones d'aquella edat anant al cinema. És que és important.
1: Sí, són qui manté obert les sales, realment. La gent amb la meva mare ho hem comentat alguna vegada. I realment, és veritat, vull dir, l'èxit que va tenir Casa en Flames i tothom la lloa, però no n'hi ha hagut més, no? A vegades sembla com que ens quedem amb un exemple i ja està, ja n'hem tingut prou.
0: Estàvem preparant la segona part, em
1: sembla. Sí, això sí, això sí, sí, sí, sí. Sí. Esperem que arribi, però esperem que n'hi haguessin més, també.
0: Doncs bé, podries agafar la Marta i en Marc, també, que ha fet musicals, i vinga, muntar una obra de teatre musical.
2: Sí, sisplau, sí, sí. I sobretot també el tema de que hi hagi ficcions que parlen d'històries de dones, que això és un tema que el donem molt per suposat, però vaig llegir que dels actors a escoles d'interpretació, 8 de cada 10 són dones, però després els papers que hi ha a la ficció, 6 de cada 10 són per homes. Llavors, que algú m'expliqui aquest ratio com funciona. Perquè hi ha molt menys homes actors, però molt més papers per ells. Llavors, és surrealista.
0: Bueno, després d'aquest moment reivindicatiu tan necessari, trobo, i que hi tornarem les vegades que faci falta, vull acabar citant un nom que és molt important en aquesta pel·lícula, que és Anna Macau. Qui és Anna Macau? Estel Díaz.
1: Que bé que ho reivindiquis com un nom tan important. L'Anna Macau és la coreògrafa d'aquesta pel·lícula. És una coreògrafa, té molta experiència de coreografia per davant de la càmera. I la seva ajudant també, l'Helena Marín, la reivindicarem, perquè tota la part urbana de Vallurbà, la Xacatella també, gràcies a l'Anna, la pel·lícula és el que és. I atrapa el que atrapa i aconsegueix això que comentava, de que cada peça de ball expressa el que li està passant al personatge. Això, en gran part, és gràcies a l'Anna, perquè nosaltres en guió, clar, ens ho imaginàvem, ho tenim al capital, i ella ho porta a terme. Però penso que ha fet un treball d'amalgamatge amb els actors, d'entendre el que podien donar i després juntar-ho amb el que necessitava la pel·lícula, que és increïble.
0: Això fins a arribar a l'escena final, el ball de tots, vinga, tots aquí a ballar. Vull dir que jo crec que us costarà, si mireu la pel·li als cines, d'estar asseguts allà a la butaca, quan comencen a ballar amb aquesta música.

0: Diana Fuego, jo he pensat molt en les pel·lis de ball, de dansa, sí, i de joves que hi havia quan jo era petit, preadolescent, als 80, Fama, Flashdance, Footloose, Dirty Dancing també la podrien col·locar per aquí. Era gairebé un gènere. Molta gent sent nostàlgica per aquelles històries. No sé si han sigut un referent per tu o...
1: Sí, ho van ser des de guió, que vam escriure amb la Núria Dunjó. La Núria és molt fan de musicals, a més, llavors com va portar una mica... Tot quadre, doncs va ser un bon maig. Teníem aquesta època, diguem, aquesta època que tu has anomenat, sobretot si Footloose la comentàvem molt. També vam comentar molt tota aquesta fase dels 2000, que al final és el que ens va tocar en la nostra adolescència, Step Up, Save the Last Dance, inclús Billy Elliot. Billy Elliot va ser un gran referent.
0: Billy Elliot és l'única pel·lícula que em fa plorar des del minut.
1: Bueno, sí, normal.
0: Però és, mi... o sigui, em costa veure-la perquè, hosti, sé que ploraré i no sé.
1: Clar,
0: me la conec de pepa.
1: Potser és per aquesta faceta del ball, realment,
0: sí,
1: perquè quan està ballant ell, el Billy, tu veus que està parlant de la seva família, està parlant de tants altres temes. Llavors la van tenir també una mica de referència. Però des de llavors hi ha hagut com un buit. Llavors la Núria i jo tenim una mica d'esperança d'aviam si torna a haver-hi una altra onada. Vull dir, tant de bo, perquè realment ha sigut molt, molt bonic, molt costós de rodar realment a nivell d'esforç, però crec que l'espectador pot disfrutar molt i pot entendre moltes coses a través del ball.
0: Vaig acabant, Zoe, totes aquestes pel·lis que jo he fet referència, a tu et sonaven, et sonen...
2: Home, i tant, sí. Sí, però jo també estic amb l'esperança que la gent vagi al cinema a veure Fuego, perquè em sembla que és una pel·li per gaudir en grup. O sigui, totes aquestes pel·lis que estàs mencionant realment són pel·lis que per mi són per veure amb amigues al cinema, cantar les cançons, ballar... I hi ha una cosa com de que la gent ara s'espera a les plataformes, a veure la casa, no? I està molt bé, però és veritat que, bueno, qui pugui anar al cinema que vagi, perquè és per veure amb les amigues aquesta pel·lícula.
0: Bé, doncs ho deixem aquí, us convidem a que aneu a veure Fuego a les sales de cinema. Ja arribarà a les plataformes al seu moment, no? Com totes les pel·lis, evidentment.
1: El cinema s'ha de veure a les sales.
0: I tant, i tant. I Zoe, sort amb la promo, perquè jo no sé ja si... Ho barreges tot al cap, tens un munt d'estrenes pendents, acabes de filmar aquesta pel·li, aquesta història increïble d'una de les pioneres, la pionera del futbol, que es va haver de fer passar per home, és una història que també tenim moltes ganes de veure. Vull dir, ja m'ho portes bé, tot això? No barreges
2: bueno,
0: al final?
2: Bueno, igual que la dansa, m'hi poso perquè al final sóc actriu i el que em posin al davant jo dic que sí i aprenc a fer-ho i pa'lante, no? Però sí.
0: Doncs molta sort amb tots els projectes i, Estel, després d'aquesta, home, ha venit una segona, no sé si un projecte més personal, perquè aquest és un encàrrec d'Antena 3 Media.
1: M'agradaria, estem treballant.
0: Estem treballant.
1: Sí.
0: Podem dir una paraula, allò, hashtag...
1: Encara no. Tot el seu temps,
0: Perfecte. Doncs Estel Díaz, directora, i Zoe Bonafonte, actriu de Fuego, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Fins ara i res, ens quedem ballant, no?
2: Gràcies a tu.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Lamine Cubarsí, Joan Garcia.
2: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
1: Amb el número 1, Siker Rodríguez.
2: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Siker Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça. A partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: Passen 7 minuts de 2:15. Aquí seguim en directe al Tot és Comèdia de la cadena Ser i Ser Catalunya. I ara us proposem un viatge en el temps de 7 segles. Per primera vegada, la Llotja de Mar, una de les joies del gòtic civil català i del neoclàssic amb la reforma posterior, ha obert les portes al públic en unes visites guiades organitzades per cases singulars. La Llotja és ara la seu noble, diguem-ho així, de la Cambra de Comerç de Barcelona, seu també de la històrica Escola de Belles Arts. Però al llarg de tots aquests segles ha estat el lloc on es van fer les lleis que regien la navegació arreu del món. Va ser el primer banc públic d'Europa, el primer edifici il·luminat per fanals de gas de la península, caserna militar, lloc de casaments reials i fins i tot on es va fer el primer ball de màscares. Història, art, curiositats... Anem de visita a la Llotja de Mar. Doncs diríem que això és un lloc privilegiat. Lucía Rodón, com estàs? Bon dia.
1: Molt bé.
0: Tu ets l'encarregada d'ensenyar la casa.
1: És un lloc absolutament fascinant. Però no ens esperàvem en absolut la quantitat de gent que ho ve a visitar. Però tothom ens explica que és el típic edifici que des de fora coneixen, però és fins i tot enigmàtic, perquè ningú sap què està passant a dins. I quan hem obert les portes per primera vegada com a prova, ens trobem cada dia que els grups estan completament plens. Tenim gent de totes les edats i fins i tot de totes les parts de Catalunya. L'altre dia, de fet, teníem un exalumne de l'Escola Belles Arts que també està dins de la Llotja i que li fascinava poder visitar-ho. Fins i tot un home l'altre dia ens comentava que havia esperat 78 anys per veure l'interior.
0: Què dius?
1: Sí, sí.
0: I el cavaller anglès amb la càmera de fotos?
1: El fotògraf de l'altre dia.
0: Gentleman anglès?
1: Sí, venia des de Londres només per veure la Llotja. Deia que venia amb la seva càmera per fotografiar-la i per sort només era ell en aquesta visita. De fet, em demanava estones a dins sol dels salons, jo esperant des de les portes només perquè hi pogués fotografiar i aleshores avançar amb la visita.
0: Ara començaran a entrar els visitants aquí a la Llotja.
1: Tornaré a provar la primera.
2: La primera?
1: A veure si l'escaneja té, potser sí.
2: Si no, ho faig més gran.
1: No, no, al contrari, així està perfecte. Aquesta, i ara quan acabi, aquesta. Perfecte. Així que els hi entrego. Tres adhesius, sisplau, en un lloc visible.
2: Vale.
1: I tres rodillies, que em sembla que li haurà de portar el grup. Estan preparades per l'oïda esquerra. Jo em dic Lucía, seré la seva guia el dia d'avui a la Llotja de Mar, que és un edifici fascinant per la nostra història de Barcelona i de Catalunya. Avui entendrem com neix aquesta llotja, però sobretot haurem de començar entenent què és una llotja. L'únic que els hi haig d'avisar, però, és que avui tenim la cadena SER de la ràdio aquí al costat, així que senzillament em veuran amb un micròfon constantment a prop. No us preocupin, tot i així. Una llotja és el pas previ a una botiga. A una botiga vendrem, a una llotja decidirem el què i per quan. En el segle XIV, Barcelona és considerada el port més important de la Mediterrània Occidental. Però irònicament no existia cap port a Barcelona. Teníem que la línia de costa estava on nosaltres mateix ens situem. I a la zona de Pla de Palau, la plaça que ens queda davant de la llotja, hi havia una barrera de terra coneguda com l'Homorro, que anava fins a una illa, avui en dia desapareguda, que era la illa de Mayans. Aquest clomorro, aquesta barrera de terra, era el port provisional de Barcelona. Els vaixells arribaven, desestivaven i els comerciants feien els seus negocis a les porxades dels edificis. Per això tindrem moltíssimes institucions que comencen a lluitar per dignificar i centralitzar tota l'activitat que hi havia. En el segle XIII s'havia creat el Consell de Cent, una institució de govern de 100 homes de tots els estaments de Barcelona. El Consell de Cent aconsegueix parlar amb la corona catalana-aragonesa i el 1339, Pere III el Cerimoniós, el rei, dona l'aprovació per construir una llotja de mar.
0: Amb què es comerciava? Amb quines mercaderies?
1: No és una llotja en concret de peix o de cereal, sinó que era tan important que era una llotja en general. La llotja de les llotges en el segle XIV. Fins i tot en el segle XV trobem que aquí neix la taula de canvi, que és el primer banc públic d'Europa. I la taula de canvi, exactament, servia només... a part de per gestionar, evidentment, pagaments, per vigilar que tot estava sent legal a dins del saló. Quan parlem, però, que tota activitat ha de ser lícita, ens referim a que la taula de canvi vigila que quan algun banquer baixa el seu to de veu o queda en les seves mans una mica amagades, la taula de canvi treia un gran martell i començava a trencar la taula d'aquest banquer. Els italians van quedar tan sorpresos per la violència, fins i tot còmica, d'aquest instant, que tornaven a la península dient que a Barcelona havien vist la bancarrota. La paraula bancarrota aleshores neix aquí, però en el seu moment la fem servir per dir que de debò ha quedat una empresa en runes. Ha quedat esmicolada. Tenim que des del segle XIV fins al segle XVIII aquesta sala experimentarà una gran activitat. Tot el Mediterrani coneix la Llotja de Mar. Però en el segle XVIII tindrem dos esdeveniments molt importants per la Llotja. Un serà positiu i serà posterior, serà una reforma neoclàssica. Però anem al primer esdeveniment. El segle XVIII per Espanya comença amb la Guerra de Successió. Així que el 1714 Felip Borbó esdevé Felip V d'Espanya. Quan puja per fi a la corona, el Consolat del Mar tindrà un càstig, com es refereixen tots els historiadors. Primer els hi retirarà la Llotja. Aquest edifici ja no serà del Consolat del Mar. Serà la fortalesa militar per tot l'exèrcit de Felip Borbó. Però finalment els hi treu el pitjor que els hi podia treure, el dret marítim. Ja no seran l'organisme que era la llei, ara ho serà la corona. Ens quedarem en aquest moment una mica tràgic, després veurem què passa.
0: Coneixien l'edifici?
3: Nosaltres havíem estat per una celebració d'un cirit, els Premis de Recerca Jove, sí. Fa uns anys, sí. Que
4: la nostra
3: filla va guanyar un i la celebració la van fer aquí, l'entrega de premis.
0: Però ni idea de la història que amagaven aquestes parets.
3: No, ni idea,
4: zero.
3: Ni idea, zero. I és, sí. és impressionant.
1: Ens havíem quedat en aquest final tràgic amb Felip V. La Llotja ja no és una llotja, és un lloc per descansar tots els militars de Felip. Ens sabem que el seu fill, Ferran VI, va tenir una gran compassió per als catalans, o com a mínim ell entenia que la Llotja era identitària per Catalunya. Així que Ferran VI va anar a buscar els fills del Consolat del Mar, recordin que ja no existia, els va anar a recollir a Pla de Palau i va fer un pacte. Mai podrien recuperar la jurisprudència. Ara bé, podrien recuperar l'edifici i la seva funció original, sempre i quan fessin una reforma purament neoclàssica. Hi ha tota una reforma essencialment estudiantil. Es demana a estudiants de l'Escola Belles Arts que, sisplau, decorin la nova arquitectura per al rei Ferran VI. I és per això que des del pati ja comencem a veure escultures fetes per estudiants.
0: El pati on som ara mateix?
1: El pati ara mateix, però és un lloc increïble perquè visitem primer la llotja original del gòtic català. Però, en canvi, quan avancem a la planta noble, que és la part de dalt, que s'inaugura amb la visita de Carles IV en el segle XVIII, trobem que totes les sales estan decorades per estudiants. I tenim fins i tot noms increïblement coneguts, com el mateix Damià Campeny o fins i tot Domènec i Montaner. Avançarem al primer tram de l'escala noble. Ens aturarem en allà perquè veurem dues escultures més que ens reben. Sisplau, per aquí. Així que, si ens segueixen, sisplau, pujarem fins al segle XVIII. Anirem al Saló dels Vaixells. La història diu que quan el conserge de la llotja estava avorrit, feia tots aquests petits vaixells. L'altra història, potser més realista, diu que realment no va ser així, sinó que, amb motiu de l'Exposició Universal de Barcelona el 1929, el president de la cambra li hauria demanat al mateix conserge que fes aquestes maquetes. Però el més important d'aquesta sala es troba darrere meu. Veiem una làmpada penjada a la paret. Estem davant d'un projecte de final de curs. Per això trobem aquí a l'alumne Josep Roura fent la primera làmpada de gas de tota la península Ibèrica. La llotja, aleshores gràcies a aquest invent, és el primer edifici il·luminat en tot el territori amb aquest sistema. Sistema, evidentment, que després es tradueix als carrers. Avançarem per la biblioteca fins al Tribunal del Consolat. Sisplau, si m'acompanyen.
0: Hi ha uns salons magnífics, no? Quin diries que és el... Això, el lloc estrella, no? El racó estrella d'aquesta llotja.
1: Els dos que impressionen més, sense dubte, tots dos es troben a la planta noble, en el primer pis. Uh-huh. Tenim el Saló del Tribunal del Consolat del Mar. Malgrat que el Consolat del Mar ja no existia per el fet que Felip V els havia retirat la llotja i l'impost que pagaven tots els mercaders com a suport econòmic, però tenim que la Junta de Comerç li posa el nom dels seus pares, com un homenatge. Uh-huh. Aleshores tenim el Tribunal, que és una sala fascinant, amb un retrat d'Antoni de Capmany, per exemple, un dels pares de la primera Constitució espanyola, a la paret que en rep, però és que quan mirem el sostre veiem que tot el sostre està pintat. I va ser un alumne que es deia Pere Pau Muntanya que després va esdevenir director de l'Escola Belles Arts gràcies a pintures com aquesta. Aleshores, el tribunal impressiona molt, però sobretot jo crec que el cor de la gent queda robat quan entren al Saló Daurat, que és el saló que s'inaugura amb la visita de Carles IV per al matrimoni a l'hora de dos fills seus. Gairebé 12 metres d'alçada, amb unes làmpades que cauen, increïbles, que semblen llàgrimes. I normalment la gent queda molt sorpresa a dins d'aquest saló perquè sembla que viatgis en el temps. Clar. Sembla que només et falta la gent per veure aquestes nupcies. Ara mateix estem en el Saló Daurat. Aquí es va celebrar el matrimoni dels dos fills de Carles IV. Tota la planta s'inaugura per aquestes núpcies. Hi ha Damià Campeny, el mateix escultor, el qual havia passat d'alumne a director de la secció d'escultura. Li demanen que, sisplau, faci aquestes quatre escultures que veiem a cada cantonada. El fil connector entre elles hauria de ser l'amor. Aquest saló també és conegut perquè va tenir el primer ball de màscares de Barcelona, en un moment on a Europa s'estaven popularitzant. Però igual que tot, l'edifici amaga uns secrets. La reforma neoclàssica hem dit que era un embolcall al voltant de la llotja original. Molts elements es van intentar modificar o fer quadrar perquè semblessin simètrics amb la llotja gòtica. Significa que el nostre ull pensa que realment estem alineats amb ella. Però es va fer servir el recurs que els italians del barroc del segle XVII havien popularitzat, la trampa a l'ull, la il·lusió òptica. Totes les finestres que estem veient ara mateix, excepte aquestes tres que donen al carrer, són cegues. Si les obríssim, veuríem que senzillament hi ha un mur. Avançarem al Saló de la Lucrècia Morta. Avui en dia és el Saló dels Retrats. Veuran vostès mateixos per què es diu així. I a mesura que tornem a estar tots aquí, ara podem finalitzar la nostra visita. Lamento que ens trobem envoltats, ara sortirà una altra. Però si m'escolten bé, és tot el que importa. Ara podem entendre què diu la inscripció a sobre de l'escut. No sé si s'han fixat que l'escut de la Junta de Comerç avui en dia a la cambra constantment ha tingut una llegenda a sobre, fins i tot a la tapisseria que havíem vist a les parets. Són molt poques paraules que resumeixen tota la història de la llotja. La terra ens dona els fruits, les onades del mar, la riquesa. Perquè aquesta és la història de la llotja de mar. Avui en dia s'ha de dir, encara conservem funcions originals que s'han recuperat. Hi ha un sol saló que no els he pogut mostrar, és el Saló de Cònsols. Es troba a sobre del Saló de Contractacions, també del segle XIV. El motiu és senzill. La cambra es reuneix per decidir el preu del cereal a Catalunya. Així que conservem tant l'arquitectura original com una petita porció del que s'havia fet en uns inicis. També els he promès que fora hi ha un altre element que podran trobar. Trobaran que a Pla de Palau, davant de la plaça, potser ja han vist que hi ha una rotonda amb una escultura blanca que puja cap al cel. A dalt de tot tenim un personatge que es coneix com el geni català. I el geni català veuran que sosté ben amunt una estrella. És considerada l'estrella del comerç, perquè tota la zona de Pla de Palau sempre ha entès que les arrels de Barcelona mai han anat cap a la muntanya, sinó que sempre han anat mar endins. Jo els hi recolliré totes les radioguies aquí a l'entrada i els hi agraeixo molt l'atenció i la visita d'avui. Moltes gràcies per venir.
0: És el que més t'ha impressionat?
5: Home, el que més impressiona és la sala aquesta primera que hem vist, la medieval, aquesta és la que més t'impressiona. I llavors, a l'hora d'explicar les escultures, tot això també m'ha semblat perfecte, perquè, clar, tu mires les escultures i no saps les seves llegendes, no? I, en canvi, quan te les expliquen, dius, ah, caram, està bé.
6: És que jo només havia vist la llotja, el que seria la part gòtica, i encara mirant-la quan a vegades estava oberta aquella porta d'allà. Sí. I no fa gaire vam estar a Mallorca, vam veure la llotja que també estava oberta, que també és preciosa.
5: Té aquest tarannà, sí, també és el mateix.
6: També és gigòtica i tot. I bé, et fa rumiar una mica sobre el passat que, i les coses.
5: D'aquesta institució, no? De la grandesa del Consolat de Mar, que va ser impressionant.
0: La reacció de la gent, que abans me'n parlaves, no sé què més t'has trobat, això que porteu pocs dies relativament, no? Poques setmanes,
1: sí.
0: De visites guiades aquí a la llotja de mar.
1: La gent, de fet jo intento, sempre que entro a una sala, intento girar-me només per veure-ho, la gent té una expressió que gairebé li brillen els ulls i es nota molt, sobretot, qui acaba de conèixer l'edifici o qui el coneixia des de feia molt de temps i sempre havia volgut entrar. Perquè sembla gairebé que hi ha persones que estan tremolant d'emoció de veure-ho per fi per dins i, evidentment, els telèfons es disparen a l'instant per fer fotografies. És fascinant, veus la il·lusió de la gent, sense importar l'edat, de per fi veure un edifici que des de fora no sembla que amagui tot això en el seu interior.
0: Segurament m'he deixat alguna cosa o algun racó, no? Abans ens has parlat de les sales nobles, que és el més espectacular d'aquest edifici, per tancar.
1: Jo crec que qui ve des de fora no coneix com d'identitari és aquest edifici. Identitari de Catalunya, completament.
0: En quin sentit?
1: Ens adonem que, sense esperar-ho, com a mínim tots els que vam estudiar i que abans no coneixíem l'edifici, no ens esperàvem que fos en el segle XIV el port més important de la Mediterrània Occidental, Barcelona. I aleshores no ens esperem la quantitat d'esdeveniments que va haver-hi a dins i els noms importants de monarques, fins i tot, i com es va lluitar per ser un lloc digne. Quan es veu des de fora no ens esperem que realment és un edifici originalment del segle XIV, senzillament amb un embolcall neoclàssic del XVIII, però que totes les institucions més importants de Barcelona, començant pel dret marítim català, que volia dir internacional en el segle XIV, estaven situades aquí. Ens adonem que el que es decidia aquí s'aplicava a totes les onades del Mediterrani.
0: O el banc, que ens has dit abans.
1: Exactament.
0: No? El primer...
1: I fins i tot la borsa es trobava aquí, fins al 1994. Així que és un edifici molt important a nivell de l'activitat que ha tingut a dins.
0: Sobretot pels poderosos, eh? Després no ens deixem també l'altra cara de la moneda.
1: Completament.
0: Que també hi havia,
1: completament,
0: com ara, gent que ho passava malament, no?
1: Clar, sense dubte, això.
0: Gràcies.
1: Gràcies.

0: I després d'aquesta visita a la Llotja de Mar, situada allà baix al passeig d'Isabel II, al final de la Via Laietana, amb esquerra, per entendre'ns, perquè tots us situeu, ens queda allò que hem anunciat al principi del programa. Entrades dobles per un esdeveniment exclusiu, la setmana que ve, de Cirque du Soleil.
1: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
2: Format a la Masia de la Ràdio.
3: Xique Rodríguez, Lleida, Manresa.
4: Doncs aquí el Lleida ha debutat malament, almenys està debutant malament en aquests primers minuts.
2: Ha vist passar molts entrenadors.
5: A mi em seguia quan era entrenador del Barça, bueno, i des que era jugador. Si a més va amb samarretes del Ronaldinho per semblar més jove. No us enganyeu, és un abuelo.
2: I un any més, sí que renova i es renova.
6: El que t'hi jugues la liarem i ens divertirem.
2: Sí que Rodríguez torna al capdavant de l'univers que t'hi jugues. Escolta'l cada migdia a partir de les 12 a la cadena SER i també liderant les transmissions dels partits del Barça a SER Catalunya.
6: I no et deixis el bar, que fem l'endemà dels partits de Barça i Madrid a les 11 del matí a YouTube de Catalunya al Món.
2: Què t'hi jugues i Sique Rodríguez. Una temporada més, referents amb tu.
6: No volíeu caldo? Doncs tres tasses.
1: Tot és comèdia.
0: Doncs ara sí, tenim entrades dobles per aquest esdeveniment exclusiu que el Cirque du Soleil farà dijous 27 a 8:45 del vespre a la Casa Vicenç, al barri de Gràcia de Barcelona, per presentar Curiós. Allà, en aquesta, la primera casa que va projectar Antoni Gaudí, podreu veure un fragment de l'espectacle i conèixer els artistes de la companyia de circ més famosa del món. Els dos primers oients que ens truqueu ara mateix us emporteu l'entrada doble per la presentació de Curiós, Gabinet de Curiositats, que és l'espectacle que es podrà veure a partir del setembre a la carpa que el Cirque du Soleil instal·la a l'Hospitalet. El telèfon, 93 344 14 11. Repeteixo, 93 344 14 11. Els dos primers oients del Tot és Comèdia, que ens truqueu, us emporteu aquestes dues entrades dobles per aquest dijous a 8:45, dijous 8:45, Casa Vicenç del barri de Gràcia. Doncs vinga, molta sort, ho deixem aquí i ara us quedeu amb l'hora 14 amb Gemma Alegrí, l'última hora dels estralls que han fet els aiguats d'aquesta matinada. Al control, Guillem Arnal i David Moreno. Nosaltres tornarem amb més Tot és Comèdia aquí a la cadena Sirisir Catalunya demà diumenge a partir de la 1. Que vagi molt bé el dissabte. Adéu-siau.

0: Ràdio Lleida, Cadena SER.
1: En las residencias Lantus cada día es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Lantus.
2: Doncs toca gravar la falca de l'Skoda Karoq amb 150 cavalls.
3: 150 cavalls? No era un SUV familiar i versàtil?
2: Sí, i ara més potent a un preu encara millor.
3: N'estàs segur?
4: Sí, molt segurs. Skoda Karoq, la versatilitat de sempre, ara amb 150 cavalls des de 26.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa-te'n a Skoda.es.
5: Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Skoda a Lleida. I ara a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor, grup Nayox.
6: Joan Garcia.
7: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
6: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
7: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
8: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
9: Així es dona treva a l'actor i còmic Juan Dávila.
10: Pues mira, me meto en mi casa, bajo las persianas y no conozco a nadie. Con eso me vale.
9: Sí, silencio,
10: sí. Sí, eso es, silencio. Jo estic molt bé solo i en silenci.
8: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.

0: A les comarques de Tarragona i les màximes avui es mouran dels 30 a 35 graus. Demà intentaran recuperar-se una mica. Serà una jornada amb un matí insegur, amb xàfecs irregulars en bona part del territori i a la tarda, atenció especialment a les comarques de Lleida, on les tempestes poden ser fortes.
1: N'estarem pendents també del que explicava ara sí Xavier Marramon de Protecció Civil fa una estona en declaracions a Ser Catalunya. Sembla que no podem recuperar aquest tall, deu passar alguna cosa. En tot cas, Pau, la Núria mencionava fa un minut les poblacions o poblacions com Torredembarra o el Vendrell, on s'han acumulat més de 130 litres per metre quadrat. Repassem quines han estat les principals afectacions en aquestes localitats i també en d'altres, com Roda de Barà i Creixell, on l'aigua ha descarregat amb força.
2: Sí, Gemma, com comentaves, el balanç d'aquesta hora és de 7 persones ferides, 5 d'aquestes a Roda de Barà, després de la caiguda de 2 murs. N'hi ha 3 que són membres d'una mateixa família. Una d'elles està en estat crític ingressada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Els altres dos afectats, que també han estat traslladats a centres hospitalaris, estan en estat greu i menys greu. Hi ha 2 ferits més també a Roda de Barà, treballadors d'un càmping, i altres 2 ferits afectats són persones que han quedat atrapades en vehicles.
1: La tempesta també ha provocat desallotjaments.
2: El càmping Arc de Barà, que ara mencionàvem, s'han evacuat unes 300 persones que s'hi allotjaven. Un centenar d'aquestes s'han refugiat al poliesportiu del municipi. Aquesta hora s'està treballant per reallotjar-los. En un altre càmping, en aquest cas a la Sirena Daurada de Creixell, també s'han hagut d'evacuar desenes de campistes. I per la seva banda, al Vendrell, una altra de les poblacions afectades, s'ha hagut d'evacuar un grup de 100 joves que estaven de festa en una discoteca. Han estat traslladats a una escola propera que s'ha habilitat com a espai d'acollida amb un autocar. Kenneth Martínez és l'alcalde del Vendrell en declaracions a Ser Catalunya.
3: Perquè hi havia problema de borrissa i pandèmia, que s'ha estat completament mullats. A la nit, doncs, bueno, al final, encara que no d'això, doncs t'agafa fred i gràcies a tots els serveis d'emergència, perquè algú ha portat mantes, l'altre ha portat aigua, l'altre ha portat doncs, això, un autobús, l'altre ha portat i tal, i ho hem pogut fer. I nosaltres, pels carrers, doncs, anem rescatant gent que està atrapada als cotxes.
2: Segons ha explicat l'alcalde, a la mateixa localitat els bombers han hagut de rescatar una noia que s'havia posat dins d'una riera. Des de Protecció Civil expliquen que a hores d'ara la situació estava evolucionant favorablement, com estem explicant, ja s'estan havent desallotjaments i les persones desallotjades ja han pogut tornar majoritàriament als càmpings o a casa seva.
4: Totes les principals incidències que hem tingut al llarg de la nit a la zona de Tarragona i el Penedès s'han anat resolent, ja totes les persones que estaven allotjades han pogut retornar en els càmpings o a les zones on estaven allotjades.
1: A hores d'ara, encara és aviat per fer balanç dels danys. Amb tot, les principals afectacions han estat a mobiliari urbà, Pau, en cotxes particulars i en platges.
2: El telèfon d'emergència s'ha rebut prop de 750 trucades. Els principals avisos que s'han rebut han estat per atendre persones atrapades a cotxes, a rieres, i hi ha hagut moltes inundacions a passejos marítims de les localitats afectades. Ho ha explicat Pere Virgili, alcalde de Roda de Barà, també en declaracions a Ser Catalunya.
5: Tenim carrers tallats, evidentment, per caigudes d'arbres, tenim diversos carrers tallats, encara. Mobiliari urbà que ha sortit, contenidors que han sortit per navegant, tapes de clavegram, ja hem activat des de les 6 del matí brigada municipal, protecció civil ja estava, i policia també, però brigada municipal per anar adequant carrers.
2: Com deia Gemma, encara és aviat per fer balanç dels danys. En aquest sentit, els alcaldes coincideixen que costarà fer una valoració acurada i agraeixen als cossos d'emergència que han participat en l'operatiu d'aquesta matinada.
1: A més, també hi ha hagut afectacions al transport. Fins a 8 línies de Rodalies han quedat interrompudes i s'ha tallat la Nacional 340 en ambdós sentits entre el Vendrell i Torredembarra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat estar alerta i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores al sud de Catalunya. Illa és en aquests moments fora del país i per aquest motiu qui han comparegut aquest matí davant dels mitjans de comunicació ha estat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, que ha justificat per què no es va enviar ahir un SAlert al mòbil dels veïns.
6: No és una ciència exacta la meteorologia i, per tant, no estava justificat en el moment que s'han pogut atenent les informacions que disposava doncs, Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Espadaler ha assegurat que el govern ha estat des de l'inici de l'episodi en contacte amb els alcaldes de la zona, alcaldes a qui ara sentíem que reconeixen que no havien viscut mai un episodi de pluja com el d'aquesta matinada. La intensitat de l'aigua, també la persistència d'aquesta, ha superat totes les previsions, malgrat els avisos de Protecció Civil.
2: Més enllà d'avaluar els danys materials i econòmics, tots els alcaldes dels municipis afectats coincideixen en una cosa: mai no havien viscut un episodi tan violent com el d'aquesta matinada. El batlle de Roda de Barà, que fa 62 anys que viu al municipi, assegura que no recorda d'unes pluges d'aquesta intensitat.
5: De 2 i pocs

0: 6 del matí està que en aigua com jo no havia vist mai aquí a Roda, sincerament ho dic. Tinc 62 anys, els he viscut tots 62 aquí a Roda i jo no havia viscut mai tanta aigua.
1: El mateix ha assegurat l'alcalde accidental de Torredembarra.
2: Jo no la recordo, i és això, no recordo tanta aigua tanta estona, no? D'una forma tan intensa i tan sostinguda en el temps.
1: Els alcaldes asseguren que estan treballant per fer front a episodis de pluja cada vegada més freqüents i intensos. Per la seva banda, els veïns també comparteixen les percepcions dels batlles.
3: Ha passat alguna altra vegada, com aquesta mai a la vida. És que va ser lo fort, no, lo fort i el temps que ha durat. Ha durat una hora, dues hores, tres hores, no sé, una barbaritat ha durat.
4: I amb molta intensitat, tots els aguadalls no...
1: Són alguns testimonis de veïns del Baix Penedès i el Tarragonès recollits per l'Agència Catalana de Notícies.
5: Núria Seró, tornem amb tu, perquè davant d'aquest episodi ens hem plantejat, ens hem d'acostumar a pluges torrencials com les d'aquesta matinada, què hem d'esperar?
6: El mar Mediterrani està molt calent. De fet, davant de les costes catalanes, l'anomalia és positiva d'uns 3 graus. Això fa que hi hagi més energia disponible per quan creixen els cumulonimbus, els núvols de tempesta i de ruixats creixin amb més energia. Arriben al prelitoral i descarguen amb moltes més ganes.
5: Passen 2 minuts d'un 2:15 de la tarda. Ho dèiem als titulars. Aquesta tarda hi ha convocada al centre de Barcelona dues concentracions contràries. Una d'aquestes, la d'un grup Gemma Parellada, directament feixista.
7: Sí, la cita supremacista és a les 7 de la tarda a plaça Sant Jaume, és a dir, davant de l'Ajuntament de Barcelona i del Palau de la Generalitat. I la convocatòria es manté malgrat les dures crítiques de grups polítics i de la societat civil cridant a prohibir-la. La darrera petició aquest matí ha sigut la de la CUP.
8: Li demanem al govern Illa que prohibeixi aquesta concentració feixista per l'evidència que provocarà l'alteració de l'ordre públic i posarà en perill els veïns i les veïnes i les persones que circulin per aquells espais de Barcelona.
7: Ell és el diputat Dani Cornellà. Aquesta, com dèiem, és l'última de les veus polítiques a demanar una reacció contundent per part del govern, com ja ho han fet també els comuns i Esquerra, però des de la ciutadania ja ha sorgit una contraconvocatòria.
5: La convocatòria, de fet, aquesta contraconvocatòria, perquè els grups antifeixistes no es volen quedar Gemma de braços creuats, han convocat una manifestació per expressar el seu rebuig i fins i tot per intentar barrar-los al pas. Això vol dir que els dos col·lectius, amb el risc que això suposa, es poden arribar a trobar.
7: Sí, perquè la cita dels antifeixistes és una hora abans a la mateixa plaça Sant Jaume. Volen evitar que les proclames supremacistes ressonin al centre de Barcelona i, com ja van fer fa uns mesos, quan el grup Núcleo Nacional va anunciar que volia obrir la seva seu a Catalunya, doncs han cridat a la mobilització.
5: La preocupació i la polèmica ha crescut unes hores abans d'aquesta manifestació perquè és un grup que ha fet proclames obertament xenòfobes. Qui són exactament?
7: Doncs el grup mare es diu Save Europe Act i és una xarxa europea de grups d'extrema dreta que, sota el lema de la remigració, demana expulsar els migrants, tant a il·legals com a legals, perquè volen recuperar una suposada puresa europea. I aquí, aquesta xarxa s'ha aliat amb el grup La Reconquista, que és com el soci social, com el soci local, a Catalunya, que és qui convoca la concentració, aquesta concentració a plaça Sant Jaume. Ho han fet amb un vídeo en català, però estan, de fet, en gira. La parada d'avui és la quarta etapa d'una gira que han batejat com l'escut d'Europa i que va arrencar l'1 d'agost a Utrecht, als Països Baixos. Ja han passat per Lille i Lyon, a França, i després de Barcelona tenen la pròxima etapa a Madrid aquest pròxim dimecres, després seguiran cap a Lisboa i cap a altres ciutats d'Europa.
5: Gràcies, Gemma. N'estarem, doncs, pendents. Per cert, que el Departament d'Interior ha anunciat un reforç del dispositiu policial per controlar que durant la marxa no hi ha discursos d'odi com ara càntics o pancartes i que si n'hi ha, això és important, adverteix que ho portaran a la justícia. Els Mossos consideren que tenen prou efectius per controlar el possible xoc entre la manifestació i la contra manifestació antifeixista que pretén, com explicava la Gemma, boicotejar l'acte Martí Oliver.
9: Per aquest motiu, des d'Interior descarten canviar el recorregut d'alguna de les marxes, així com també prohibir la protesta en aquest cas, perquè és una mesura excepcional que hauria d'estar molt justificada, tot i que és el que li demanaven els seus socis de govern. Primer van ser els comuns, que ja han anunciat que denunciaran la marxa davant l'Oficina per la No Discriminació, i ahir s'hi va sumar Esquerra Republicana. Com a resposta, el govern va fer un comunicat en què recordava que el dret a manifestació és fonamental, però que té límits, i va anunciar aquest reforç policial. Segons ha advertit la Conselleria d'Interior, si durant el desenvolupament de la marxa es detecta algun tipus de material que infringeixi la normativa de discursos d'odi, els agents la requisaran i en posaran els fets en coneixement de la Fiscalia.
5: Publicitat i tornem.
10: Ràdio Lleida, Cadena SER.
11: Si pensaves que ho havies vist tot aquest estiu, arriben les segones rebaixes al nostre concessionari oficial. Aconsegueix el teu Volkswagen d'ocasió, gerència o quilòmetre zero, amb condicions de finançament irrepetibles i entrega immediata. Unitats superlimitades. No ho deixis escapar. Aquest agost les teves segones rebaixes són aquí. Vine abans que volin. Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Volkswagen a Lleida. Ara també a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor, del grup Nayox.
12: Escolta, et passa això de que hi sents, però no ho acabes d'entendre tot?
13: Sobretot quan hi ha soroll.
12: Doncs jo estava igual, i al final em van recomanar Miró Centre Auditiu.
13: I què tal?
12: Ramon i Marian m'han atès fantàsticament. Em van escoltar amb calma, m'ho van explicar clar, i vaig decidir tranquil. Miró Centre Auditiu, a Lleida, escull el camí, t'acompanyem.

0: Són les 2:21 minuts de la tarda. Anem ara fins a Lleida, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys relacionat amb els aldarulls dels últims dies al parc sobre les vies. La policia sospita que l'arrestat va ferir dues persones durant els atacs de diumenge passat.
1: Sí, el jove és un dels sospitosos d'haver participat en l'atac a una botiga del carrer Girona, part dels aldarulls contra la comunitat pakistanesa de Lleida, que van esclatar la setmana passada. I se l'ha detingut per haver ferit a dues persones disparant amb un arma d'aire comprimit. Però és que, a més de presumpte autor d'aquests trets, és a dir, dels delictes de lesions, desordre públic, danys i amenaces, els Mossos també el consideren el líder del moviment de joves que ha estat assetjant a la comunitat. Hauria sigut ell mateix el que hores abans dels aldarulls va emetre en directe, a través de les xarxes, una crida incitant a la violència, contra els pakistanesos i també contra els Mossos. Amb aquest nou arrestat ja són 13 els detinguts per aquest episodi d'aldarulls a Lleida.
0: I de Lleida a Barcelona, concretament al barri de la Trinitat Vella, on avui es compleix un mes de l'esvoranca a les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. I tot i que ja han passat 4 setmanes, els trens de l'R2 que hi circulen encara ho fan amb limitacions de velocitat.
1: Tampoc no hi ha, de moment, una data per reprendre els treballs. Adif continua investigant les causes de l'ensorrament i ha iniciat una nova campanya de sondejos del subsol, aquest cop amb més profunditat. Un mes després dels fets, el neguit continua entre els veïns. El passat 6 d'agost, una 80 de persones van ser desallotjades al barri de la Trinitat Vella de Barcelona després de notar vibracions relacionades amb les obres. Els veïns denuncien abandonament i manca d'informació, una situació que alimenta les especulacions entre ells.
2: Falta de transparència, de preocupació, una miqueta aquesta sensació de que no diuen les coses tal com haurien de ser. Això el que acaba creant és especulacions, es creen bulos.
1: És en Miquel Àngel, un dels afectats en declaracions a l'Aquí Catalunya.
0: Si sou usuaris del transport públic, això us interessa. La plataforma Dignitat a les Vies publicarà aquest dilluns una actualització de l'aplicació Transporta'm que informa de l'estat del servei. L'eina, desenvolupada pels usuaris, mostra més informació que les oficials de Renfe i Adif. I ara, quan són les 2:24 de la tarda, és el moment de repassar l'agenda cultural del cap de setmana.
3: Al Camp de Tarragona.
4: Avui és festa, festa major. Vine a la festa.
3: Seguim de festa major i no hi ha festa major sense castells. Aquesta tarda, la Diada Castellera del Callà, amb 3 de les millors colles del país, la Jove de Tarragona, la Vella de Valls i els Castellers de Vilafranca. A Torredembarra comença Santa Rosalia. Tot i que els dies forts de la festa seran la pròxima setmana, demà espectacle gratuït d'humor amb Impro Show, riures assegurats amb una companyia que ofereix un espectacle únic.

0: Ascó, aquesta nit, concert de festa major amb els Tiets i demà continua la festa amb un tribut a Fito i los Fitipaldis.
1: A les comarques de Ponent hi ha una cita avui i demà per als amants de la bona cuina i el bon producte, la Fira del Montsec d'Artesa de Segre. Amb la música dels barcelonins Arrítmia, la fira no només és una mostra i venda de productes alimentaris de proximitat, com ara formatges, melons o mel. També és un aparador gastronòmic de la cuina del Montsec, amb el conill farcit a la catalana o la fantàstica coca de recapte d'Artesa de Segre. Un bon lloc, com diu la regidora de Turisme, Àngel López, per quedar amb gent estimada.
2: Un lloc on es pugui descobrir, tastar, aprendre, comprar, escoltar música i compartir una estona amb la família i els amics.
1: I a Salardú aquesta nit concert dels nord-americans Tim and the Glory Boys. Un referent de la música country en una nova edició del Country Rock Festival d'aquesta població de la Vall d'Aran, mentre a la Granadella els Trinxats aquesta nit a les 11 a la plaça de la Vila d'aquesta població de les Garrigues, la Granadella, en la 33a edició del Festival de Música Popular i Tradicional Catalana.
3: Aquest cap de setmana a les comarques de Girona hem d'anar fins a Tortellà. Allà hi celebren la nova edició de la Crema, una festa popular que recorda els veïns que van defensar el poble de l'assalt de les tropes carlines el 1873. Després de la Crema, la festa acabarà amb un concert de Germà Negre. Ja en reclama sants i santes, ja en reclama sants i santes. I a Vallfogona del Ripollès hi celebren la Fira dels Cinc Sentits. Serà durant aquest diumenge amb música, gastronomia i paradetes d'artesans. Però si el que voleu és festa major... Aquest cap de setmana hi ha la Festa Major de Bordils, amb torneigs de bitlles, torneigs de futbol fang, espectacles i els concerts de la Masovera Barbuda i Banana Beach.
4: Aquestes són les propostes de les nostres companyes Cristina Artacho, Maricel Benavarre i la Marta Altimir. I a Barcelona, ara que ja comencen a deixar enrere les festes de Gràcia, avui també comencen les de Sants.
5: Un barri que manté l'esperit de barri, que té una història de lluita obrera i de cooperativisme que ens ha d'inspirar en aquests temps d'individualisme, capitalisme.
4: És Letícia Dolera, que serà l'encarregada d'obrir avui el pregó, al vespre, 11 carrers engalanats en total d'aquestes festes de Sants. I, per cert, abans de donar pas als esports, a aquesta hora hi ha la circulació interrompuda a l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Berà, evidentment per aquestes pluges que explicàvem al principi d'aquest informatiu. A les vies hi ha objectes de grans dimensions per culpa, doncs, evidentment, d'aquestes pluges. Avui només ens queden els esports.

0: Els esports que passen, com no pot ser d'altra manera, pel Barça masculí, que s'estrena demà a la Lliga al Camp de l'Elx, serà a 10:15 i serà també sense Rodri, però amb la resta de jugadors disponibles. Santi Ovalle, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, primera roda de premsa oficial de Hansi Flick abans del primer partit de Lliga, que el Barça jugarà demà a 10:15 de la nit contra l'Elche al Martínez Valero. Una roda de premsa on Hansi Flick no ha volgut parlar de Julián Álvarez, protagonista les darreres hores en clau blaugrana i també atlètica, però sí que li ha enviat un missatge clar i contundent a Alejandro Valde. Diu que vol jugadors compromesos quan el seu futur està en l'aire.
2: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Valde has a huge quality. And for me it's important how I said before. Are you able, are you have the conviction to
1: El Barça viatja demà cap a Elche per disputar el primer partit d'aquesta temporada, encara sense el reforç a la posició del nou. Rafinha apunta a ocupar aquest lloc a l'11 inicial.
0: Gràcies, Santi. El Barça femení, per cert, va guanyar ahir el trofeu Joan Gamper davant del Brighton per 3-1. Per la seva banda, l'Espanyol juga aquesta nit a partir de 10:15. Ho fa al Santiago Bernabéu davant del Madrid de Mourinho. Amb la informació esportiva arribem al punt de 3:15 de la tarda. Demà hi tornem a la mateixa hora.

0: Ràdio Lleida, Cadena Ser.
1: Doncs toca gravar la falca de l'Skoda Karoq amb 150 cavalls.
2: 150 cavalls? No era un SUV familiar i versàtil?
1: Sí, i ara més potent a un preu encara millor.
2: N'estàs segur?
3: Sí, molt segurs. Skoda Karoq, la versatilitat de sempre, ara amb 150 cavalls des de 26.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa't en skoda.es.
4: Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Skoda a Lleida. I ara a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor, grup Nayox.
5: A Lleida, la salut té un referent clar, Centre Mèdic Alomar.
6: Totes les proves diagnòstiques en un sol centre.
5: Amb ressonància també a Balaguer, Mollerussa, Tremp, Pont de Suert, la Seu d'Urgell i Fraga.
6: Amb la qualitat i rapidesa de sempre.
5: Centre Mèdic Alomar.
6: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
7: La VIP, Cubarsí, Joan Garcia.
8: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
7: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
8: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
9: Amb el patrocini d'Amorprotec i CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Ràdio Lleida, Cadena SER.
1: Escolta, et passa això de que hi sents, però no ho acabes d'entendre tot?
2: Sobretot quan hi ha soroll.
1: Doncs jo estava igual, i al final em van recomanar Miró Centre Auditiu.
2: I què tal?
1: Ramon i Marian m'han atès fantàsticament. Em van escoltar amb calma, m'ho van explicar clar i vaig decidir tranquil. Miró Centre Auditiu, a Lleida. Escull el camí, t'acompanyem.
3: Lamin, Cubarsí, Joan Garcia.
4: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
3: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
4: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
5: Amb el patrocini de Murprotec i CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
6: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
7: Després de Nosaltres és un musical de Jumon Erra i Miquel Tejada que s'ha estrenat dins la programació del Grec i que farà temporada a l'Espai Texas a partir del 22 de setembre. És un musical de nova creació, inspirat lliurement en el trio amb Vim Bemoll d'Erin Romer. Aquest és només el punt de partida. Els protagonistes són dos actors que es van conèixer fent Maricel, la Júlia Jové i el Xavi Navarro. Després de Nosaltres té música en directe d'Andrea Mir i és el primer musical que estarà a l'Espai Texas. La nostàlgia va guanyar. Els protagonistes de la història són l'Adrià, compositor de bandes sonores, i l'Ena, que treballa en un festival de música. Fa un any que ho han deixat, però malgrat els canvis de vida, de ciutat, de feina o de que arribin noves parelles, no es volen perdre. Tenen un repte. És possible continuar estimant-se després de l'amor?
6: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
8: Aquest diumenge el Tot és Comèdia.
9: Bàsicament és fins a quin punt volem saber tot de la nostra parella.
8: Seguim disfrutant de les comèdies poques que alegren l'escassa oferta teatral de l'agost. Al Gaudí coneixerem la companyia de My Only Fans. I a més... Anirem fins al Museu del Cinema de Girona per veure una de les exposicions que, al llarg dels propers mesos, reivindicarà la figura de Pere Portabella, cineasta i polític puntal de l'antifranquisme que està a punt de complir 100 anys.
10: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
11: ¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh?
12: Pero si hasta ahora la playa está vacía.
11: Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la 11.
12: Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro.
11: Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa.
13: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
12: Mejor buscamos otra.
14: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
15: Si es fútbol, es DAZN. Desde la mina Dembélé, de Riazor a Anfield, del Derby de Sevilla al de la Madonina. Llévate un año del plan fútbol de DAZN ahora con todas las grandes ligas de Europa por 14,99 euros al mes. Suscríbete ya.
16: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
17: Menudo notición, tu cervecita con ofertón. Disfruta del 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón hasta el 23 de agosto.